Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Ella.
1: Vamos
0: sobrados de música.
2: En apenas dos minutets i poqueta, pleguem mal, és 8 del matí, estava Bombay, quédate conmigo des de València, quédate conmigo hasta l'amanecer. Antes David Guetta i Lady Gaga, i ara amb la remescleta xula per a plegar les 8 de Carolina Durante, hamburguesas.

Movrientum, l'edició del dijous del juernes ja, 21 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. De 9 minuts sobre les 9 del matí i fins les 10 anem a dedicar-nos a cotillear un poc en la premsa musical del dia per veure qui són els protagonistes. És dijous i, per tant, te parlem en seguida de com van les ventes musicals. I ho farem en companyia de G-Sport, perquè fins les 10 ells s'encarreguen del patrocini. S'encarreguen també de vestir els nostres esportistes per a que estiguen molt còmodes. Roba que senta molt bé a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlón. Si eres esportista, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, la carretera de Simat 14, i a la web gsport.es. Agafem la premsa, ja veus per ahir el rànquing dels discos i de les cançons més venuts, però abans l'efemèride, anem a parar-nos ahir. Es conten que tal dia com avui, però de l'any 1980, va néixer Punter André de Becker. Bueno, pues per este nom, no, però sí per el seu nom artístic. Sí que el situem si vos dic que ell és Gautier. És un cantant, compositor i multiinstrumentista belga-australià. El seu senzill de 2011, Somebody That I Used To Know, va alcançar el número 1 en la llista Billboard, la dels Estats Units, i se va convertir en la cançó més venuda en 2012 a nivell mundial. Això va fer que l'artista se convertirà en el quint artista australià en encapçalar la llista i el segon nascut a Bèlgica en aconseguir-ho. En 2013, en la gala dels Premis Grammy, va ser guardonat amb tres d'estos: millor gravació de l'any, millor artista emprenedor i millor àlbum. Bueno, pues què tal si comencem avui amb ell? Ens quedem amb Gautier i així recordem el seu gran èxit. Primer un tema del record i després la millor música d'actualitat.

En Sanadia és BTS, també Aitana. Te posa a continuació a Rosalía. Què tenen tots en comú? Bueno, pues que els seus últims treballs esta setmana estan en el top 10 dels més venuts al país. I és que fins les 10 anem a dedicar-nos a això, a veure quins són els discos super

semana, pop rock, el Now This de Melendi, y ahí está, directamente al top 10 de ventes, no ens estranya res. I també en el top 10, Rels B, amb el seu nou disc. Anem a veure com sona.

0: Estos són els 10 discos més venuts en l'última setmana a Espanya. En el 10 és BTS amb el Arirang. En el 9 està Aitana, Cuarto Azul. En el 8, Bad Gyal, Mascara. En el 7, Rosalía, Lux. En el 6, Bad Bunny, Debí tirar más fotos. En el 5, tenim a Omar Corch, Por si mañana no estoy. En el 4, Melendi i Pop Rock. En el 3, el últim que sona per ací, Rels B, gràcies a l'àlbum Love Love Flag. En el 2 està Chiara Oliver, No fue real. I en el número 1, convertint-se en el Superventes de la setmana. Bueno, pues el mateix que era Superventes la setmana anterior, l'altra i l'altra de més cap allà. Des que es va publicar el Baifo, és el rei en ventes a Espanya. El Baifo, que com sabem, és el nou disc de Quevedo.
1: Radio Fórmula 100%.

Catchenet.com per informar-nos de la previsió per avui i per al pròxim fin de setmana. Ja el tenim ahí, que és fuertes. Avui publiquen un post que diu: tornarem a superar els 30. La calor ens va donar ahir un xicotet, un mínim respir, però avui torna a apretar de nou i porta compte de mantindre el nivell una bona temporada. Avui farà més calor que ahir i també un poc menys que demà, quan els termòmetres encara pujaran un poc més, especialment al centre del dia. Un dia dominat per el sol, amb ben fluïts de xaloc i moments de calma, que farà que la mar estiga molt encalmada. Divendres obrirà la porta un cap de setmana de sol, de calor, perquè les temperatures no patiran canvis o fins i tot tendiran a pujar. El cap de setmana i l'inici de la pròxima es mantindran les temperatures més o menys igual. I al cel, pocs núvols, ambient calorós al centre del dia. Bueno, pues pareix que lo de parlar de que fresca que fa, això s'ha acabat, eh? Ja estem en la tercera setmana del mes de maig. Estem a un mes de que comenci oficialment l'estiu. I ara ja les temperatures pareix que no van a baixar, eh? Ja se queden així. Avui màxima prevista a Xàtiva, 30 graus. Demà en seran 31. Les mínimes se queden en torn als 13-14 graus. I pel que fa a la probabilitat de pluja, pues no n'hi ha, és nul·la, 0%.

el tema més peluche al nostre país. Bueno, pues número uno en ventes. En el 2 de este mes més venuts també està Quevedo amb La Graciosa i en col·laboració Elvis Crespo. En el 3 està Quevedo, Ni Borracho. En el 4 Quevedo, El Baifo. En el 5 també està ell amb Caprichoso. En el 6 canvia la cosa, eh? Ahí està el tema Dichabate. En el 7 sí que Quevedo cola el seu Scandic. En el 8 Jay Weller, De Lejitos. En el 9 Omar Corch, Coco. Y para completar el top 10, Quevedo. Galdar es el tema que completa la posición número 10. Tony Tuntun colabora.

Informant de quines són les cançons més venudes en l'última setmana a Espanya és com obrim el 100% peticions d'avui. Ens toca edició de dijous 21 de maig de 2026. I des d'ara i fins les 2 ja saps que anem a tindre-te per a les teues peticions, dedicatòries, salutacions i el que vulguis aportar al matí. 100% peticions entre les 10 i les 2 i sempre amb el patrocini del Bar Avenida de Genovés i de Grupo Innovatormo.

passem a llegir i que ens demana un tema de rem. Diu, hola, em dic Aaron, tinc 12 anys i vull que em poses la cançó de Lost in My Religion. La dedique per a ella, que està treballant molt dur i en moltes ganes. Bueno, pues per a ella que se'n va esta cançó, este clàssicon de rem.

Es publicava de manera original allà per l'any 1967 en la veu de Lynn Anderson. Després els Duncan Du la popularitzarien en espanyol i ara Lucas Estrada fa de les seues i la torna a transformar. Ahí estava Rose Garden. I per així que tinc un missatge amb una petició. Es demana també un tema del record, eh? Perquè ens demana recordar a Bruno Lomas. Bueno, pues es la reina de África qui demana esta, Ven sin temor.

perquè Àlex Selfà ja està per allí. I enseguida ens n'anem a per la primera connexió. Però abans, un poquet de Bad Bunny que ens proposeu per ací. Tinc el missatge de la reina del Sàhara que me diu: està per a la Sunrow, per a

I anem a saludar als amics del Mirador del Passatge, Menjars per Emportar. Com cada dia a estes hores ens en recordem d'ells per a dir-vos que no cal que cuineu, no se compliqueu la vida, però no deixeu de dinar bé. Després passeu per el Mirador del

noches, 10. Un montón de varietat en arrossos, com per exemple l'arròs al forn, que és una de les especialitats de la casa. També teniu pasta, carns, peix. Recordeu del guiso de carrillada i el guiso de codillo. El mirador del passatge, al carrer La Reina 48, Xàtiva. I avui us deixem per així este tema del record, amb Ronan Keating i Paulina Rubio. When you say nothing at

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junta al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.
2: 90.2 FM y 3W.BlueRadioFM.es.

0: y los mejores consejos. Blue Radio Chella, 90.2.
1: Blue Radio y BlueRadioFM.es se presentan desde Autointersiativa la gran venta privada de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, de las marcas Jeep, Abarth, Opel, Peugeot, Citroën y Fiat. Jueves y viernes, en horario matinal, estaremos en directo con entrevistas, actualidad y los responsables de cada marca. Síguelo en BlueRadioFM.es.
2: Pues en Senan en Capallano. Saben me esperanta que Alex Elfal nos trae enviate especial en Semanar a Paz y Aguafete. Así que un placer saludarlo. Alex Elfa, molt bon dia. Alex. Alex.
3: Espera un momentet.
2: Vale, vale. Yo digo, a ver si...
3: Ahora sí.
2: Estás tocando cables, ¿a que sí?
3: Pues ya sí que toque lo que no te quiero tocar y es lo que pasa. Bueno, pues molt bon dia. Anemos a comenzar a... Ah, bueno, a explicar un poquet, de moment vaig a explicar un poquet a l'audiència, que és el que anem a fer, perquè esta programació especial de Blue Radio estem en les instal·lacions d'Autointersiativa, junt al grup Palacios Automoció, i durant avui i demà anem a viure en directe tot el que s'està fent en esta venda privada de vehicles nous, quilòmetre zero i d'ocasió. Una campanya molt especial on els protagonistes van a ser tant les oportunitats com l'actualitat del món del motor, que és molt interessant. A més, durant aquestes dues jornades que anem a fer, passaran per els nostres micròfons els responsables de cada marca per a parlar de temes tan importants com les financiacions, l'auge del vehicle híbrid i elèctric, el vehicle industrial i professional, les oportunitats del quilòmetre zero i ocasió, o com està canviant actualment el comprador d'automòbil. I una atenció especial, que és el que han fet en tota la campanya, programada per Blue Radio, en la qual, en aquest cas, el protagonista és hasta els 7.500 euros d'estalvi. En unitats seleccionades, una oportunitat molt interessant per a aquell que vol i siga pensant canviar el cotxe. Comparar opcions o simplement conèixer tot el que en aquest moment ara mateix porta el sector de l'automoció. A més, vaig explicar-vos que totes les entrevistes que anem a realitzar estaran disponibles des d'avui mateix en la landing especial de BlueRadioFM.es i tant avui com demà compartirem vídeos, moments destacats i continguts exclusius en les nostres xarxes socials perquè pugueu seguir tota la programació especial i totalment, com estem ara, Jessica, ho podem fer a la carta, no? Quan ell vulgui. Però que no s'enganyem, que el dissabte acaba tota la història. Així que estem preparats perquè ja arranca esta jornada especial de Blue Radio des d'Autoiniciativa. I anem a començar, si te pareix, Jessica, en la primera de les entrevistes.
2: Vale, pues contame, ¿vale? ¿Qué estás?
3: Anem a ella. Estem en Dani Montagut, el recient, bueno, ascengut a gerentes de Opel. Ha costat un poc.
2: Àlex, m'estàs escoltant a mi?
3: Dime.
2: Que hem perdut un poc la connexió, el cable. Me n'eix el cable ixe, que havies tocat abans.
3: Ara?
2: Ara sí, Àlex. Va. A veure, però és que n'hi ha un cable per ahí que... No, Àlex. O és la cobertura o és ixe cable, que t'havien pillat que estaves tu fusant abans, eh?

0: Estem d'acord amb Manolo García, eh? Que un poc d'amor no li ve mal a ningú.
1: Del
0: I si és amb del bo i és molt, doncs pues millor encara. Ahí estava, un poco de amor.
2: La programación más...

0: chica. Toca el macarrà, bon dia. Dedica-li una al David, que el porta aquí al costat. Que està un poquet de ginarisquet. Dedica-li la que tu vulguis. Va, diu que li agraïm totes. Bé, un beset. Adéu, bonica.
1: Pues per a vosaltres, que se n'anava per ací, el tema de Marta Santos, el de La vida entera. Després, més peticions i més dedicatòries. Però ara, tornem al directe. Tornem amb Grupo Palacios.
2: Blu Radio y BluRadioFM.es se presentan desde Autointersiativa la gran venta privada de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, de las marcas Jeep, Abarth, Opel, Peugeot, Citroën y Fiat. Jueves y viernes, en horario matinal, estaremos en directo con entrevistas, actualidad y los responsables de cada marca. Síguelo en BluRadioFM.es.
1: Pues sí, ens n'anem a per una altra connexió i tornem a saludar a Àlex Elfa, que me contava micro tancat que té calor. Àlex, hola.
3: Hola, Anna, fa molta calor i damunt és que en tant de cotxe que tenim ací i en tanta tecnologia no n'hi ha cobertura. O sea, imagina tu si la cosa està bé. Però bueno, estem davant de cotxes i estem ara mateixa en el Camí de l'Aràndiga, que la gent ja el coneixerà, i anem en el tema 3. El tema 3 que anem a tratar ara és el quilòmetre zero i ocasió, que ell ho porta de meravella i que és la gran oportunitat del mercat. Ell se dedica, en aquest cas, és el responsable de ventes d'ocasió i millor que ell, per a parlar d'això, no ens va a valdre ningú. Camilo, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bueno, compta'm cosetes, anem a veure. Per què el vehicle de quilòmetre zero està funcionant tan bé actualment?
4: A veure, sobretot, actualment jo diria que és per la immediatesa, és a dir, la gent vol un cotxe matriculat, el vol en seguida i és una manera de servir el cotxe com a nou i el servei és el més ràpid possible. El tens matriculat, el tens preparat, en seguida a rodar.
3: Perfecte. Què avantatges troba avui el comprador confront a un vehicle nou?
4: La major diferència, podem dir, a part de la immediatesa, perquè moltes vegades un cotxe nou, tots sabem que n'hi ha que demanar-lo a fàbrica perquè a mi no el tens en aquest moment, a part és que tens una bona diferència al preu. A mi estem parlant d'un 20% menys del preu, sols perquè el cotxe estigui matriculat durant uns mesos.
3: Perfecte. Molt bé, fins a quin punt és l'ahorro important d'aquest tipus d'operació?
4: El que estàvem parlant, és a dir, un 20% es pot arribar a ahorrar des d'un cotxe que tinga un mes o inclús dies i que estigui matriculat a que siga nou.
3: On treballeu la garantia i les revisions d'aquests vehicles?
4: No, les garanties són de fàbrica. En aquests cotxes, al final, tenen fins a 3 anys de garantia 100% coberta i inclús a dia d'avui, en el programa que tinguem, tenen 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia.
3: Com si fos un cotxe nou, clar.
4: Sí, sí, com si fos un cotxe nou. El tractament és el mateix. Igual.
3: Exacte. Què busca normalment el client que entra preguntant per ocasió?
4: Què busca? A veure, és a dir, al final, el primer que tot és que li quadre el model i el preu. És a dir, al final, quan venen a buscar un cotxe d'ocasió, busquen un preu que els llame l'atenció. A part, evidentment, el cotxe li té que agradar, però el que busquen és això i, a part, un bon servici.
3: Perfecte. Hi ha molta diferència entre el quilòmetre zero i el vehicle completament nou?
4: N'hi ha molta diferència, sí. És a dir,
3: els aspectes, m'imagino, perquè el quilòmetre zero no sempre és igual.
4: No, clar, és a dir, moltes vegades, inclús, és a dir, en un quilòmetre zero, també és una gamma superior a un preu més baix que la gamma del cotxe nou, però no per res, sinó perquè al final el cotxe ICE és el que és a dir, està matriculat, a lo millor no té totes les característiques que vulgui el client, però té altres que sí que el millora i te l'endús per un preu més econòmic. Entonces, té molts avantatges en això.
3: Perfecte. L'entrega immediata s'ha convertit en una prioritat per al comprador?
4: Una necessitat. És a dir, al final, el comprador a dia d'avui se li trenca el cotxe, li fa falta per treballar, per les seues necessitats, entonces volen pagar. Entonces, si tu tens entrega immediata i el servici en seguida, la gent

0: per a encontrar vehicles difícils d'aconseguir?
1: Sí, molt bona oportunitat, diria jo. És a dir, perquè hem decidit fer una venda privada, com m'estàs dient, que s'han apretat els preus al màxim per rebaixes d'hasta 7.000 euros en algun cotxe que altre.
0: Jo me vaig a votar el guió i te vaig a fer una cosa que és molt clau, no? Perquè realment els vehicles ara mateix ja estan vinguent tots en canvi automàtic i tu m'he comentat el teu jo és que vull canvi manual i entonces en una fira d'estes podries trobar-lo.
1: En una fira d'estes pots trobar un cotxe en canvi manual a un preu, jo diria que ara molt assequible, perquè
0: Hi ha gent que li agrada, no?
1: conforme te vaig comentar, els cotxes automàtics cada vegada estan fent-se en més mercat i entonces tenen el cotxe manual que cada vegada n'hi ha menys, té un preu molt millor inclús. És a dir, i al final, jo et dic, sols vos recomanaria que passàreu, però sí.
0: Perfecte. Per últim, què li diries a tota la gent que todavía no té dubtes sobre comprar un cotxe d'ocasió?
1: A veure, és a dir, puc entendre que la gent pugui tindre algun dubte, però al final és que t'ahorres molt de preu. I si busques, i la majoria tenen encara garantia oficial, tenen pocs quilòmetres, estan ben revisats i sent totalment al dia, entonces jo per això sols et diria que vingueren, que vegeren i que provaren. És a dir, tot això és gratuït, això encara no se paga.
0: Jo sé que tant des d'Opel com des de Jeep s'han banyat en les seues marques, no? Però tu tens les totes. Dime uno que tinga els 7.500 euros d'euro.
1: Per exemple, tinc un Mercedes GLC ara mateixa que té 7.500 euros d'ahorro i el cotxe està a vore-lo.
0: Bueno,
1: Està espectacular.
0: no? Vale, pues ja sí que allò, saps com se queda de preu total?
1: I se es queda en 32 i...
0: No, mira, ara se m'ha... Ara sóc jo el que...
2: El que has
0: Espera,
2: tocat.
0: Jessica,
2: No, no,
0: espera,
2: t'estem
0: espera, que
2: escoltant.
0: connectem,
2: Sí,
0: que
2: ja veig.
0: connectamos. Es que me ha caído a mí, eso a Mufasa, claro, que no le atino por ahí.
2: No, no, però t'estem escoltant.
0: Espera,
2: És que els
0: Jessica,
2: mòbils d'avui en dia, és que és
0: ara
2: el que té, és que la gent no ho entén, però quan no tinguem el foret, i sé que teníem
0: Dale,
2: els
0: va,
2: mòbils abans, pues
0: és
2: és
0: que
2: un
0: se m'ha caigut el
2: desastre.
0: mòbil a terra.
2: Se t'ha caigut el mòbil a terra, Àlex, pues això ja és pitjor.
0: Me caliento y dejo de funcionar. O sea que, com estem ara mateix en un estudi improvisat, damunt d'una xapa d'un cotxe, que no sé a so a quins graus estarà, no?
1: Exactamente,
0: Bueno, pues
2: sí.
0: que
2: Vale.
0: havien dit tot, que diries, no? Aquí té dubtes sobre el cotxe de l'avió.
1: Que vinga, que veja, que prove, que veja que els cotxes estan ben revisats, que estan al dia, que és que sol és vindre, veure-los i provar. És que no té res que fer més, es convencerà ell mateixa.
0: Perfecte. Camilo Arandiga, moltíssimes gràcies una altra volta per estar amb nosaltres. Jessica Mesa, despedim-ho la connexió. Se
2: Vale.
0: n'anem a muntar tot el que han fet i a que està la gent, susque, ja si té que vindre demà o després demà, però el primer que aplega és el que s'emporta el gran xollet, d'acord?
2: Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga, vés-te'n
0: Vinga,
2: descansant. Adéu,
0: Jessica,
2: adéu.
0: chau, chau, chau.
3: Atención, Xàtiva y Comarca. Llega la gran venta privada de AutoIntereSEA durante los días 21, 22 y 23 de mayo. Ven a descubrir una gran selección de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con hasta 7.500 euros de descuento. Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Citroën y Abarth. Entrega inmediata, financiación a tu medida y una gran variedad de vehículos eléctricos. Te esperamos en AutoInter Xàtiva. Recuerda, 21, 22 y 23 de mayo. Gran venta privada en AutoInter. Carretera Manuel Alcira, frente al Aldi. Grupo Palacios Automoción. No dejes escapar la oportunidad de cambiar de coche al mejor precio.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble, pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Grupo Palacios, concesionario oficial Peugeot en Sátiva, carretera Manuel Alcira, frente al Aldi.
6: ¡Wow!
8: Llega a nuestra ciudad el nuevo Fiat 500 híbrido, el coche urbano que marca tendencia. Icono italiano, diseño que enamora, tecnología con conciencia. Híbrido para moverte con estilo, pensado para hoy, comprometido con el mañana. Ecología, moda y carácter en cada calle. Nuevo Fiat 500 híbrido. La ciudad ya tiene nuevo protagonista.
7: Grupo Palacios, concesionario oficial Fiat en Sátiva, carretera Manuel Alcira frente a la
9: Palas 1, 2 y 3, sacos 1, 2 y 3, bicis 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
10: Pues lo más importante, niños 1, 2 y 3.
11: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
10: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
12: Citroën.
11: Consulta citroen.es.
12: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Sátiva.

próxima, 28 de novembre, ves reservándolo si eres un fan del Zestoppa, ¿eh? Porque estarán al Rocha Arena actuando. El pròxim 28 de novembre el Zestoppa confirma en actuació l'única d'aquest 2026, la confirmen a València, al Roig Arena. Així que no tenim excusa per no anar, que ho tenim ben propet. Però pues contar-vos que contaran amb Mafalda Cardenal. Ella també estarà ahí amb ells. Anem a celebrar esta bona notícia, no?

0: El Sestopa, mañana Clara, y venga, queremos ampliar un poquete esta info que vos acabáis de donar. ¿Per qué només un concert en tot l'any i per què han escollit València? Bueno, pues els culpables són els de Iberdrola. Iberdrola celebra 125 anys i per això volen celebrar-ho amb el Sestopa i volen celebrar-ho a València. El Roig Arena acollirà l'únic concert d'Estopa en tot 2026 al nostre país. Serà el pròxim 28 de novembre i se sumarà també el talent de la cantautora Mafalda Cardenal. Ella serà l'artista convidada. A més de festival, Iberdrola, founding partner del recinte, continuarà així amb la seva celebració del 125 aniversari, compartint energia amb la ciutadania a través de la música. I això és el lema. A més, amb la compra de les entrades per veure Sestopa, se contribuirà a projectes socials amb 5 entitats. Bueno, pues el que se recaude, part de la recaudació, anirà destinat a l'Associació Espanyola contra el Càncer, Acció contra la Fam, la Fundació Tutecho. També la formació de joves vulnerables i persones amb discapacitat, Betània, que ajuda a famílies afectades per la Dana de València, i la Fundació Íntegra, enfocada a esta a millorar l'ampliabilitat de persones en situació d'exclusió social i amb discapacitat. Bueno, pues han escollit Sestopa, i si vols anar a este concert, bueno, pues les entrades se posen a la venta a partir del pròxim dilluns, del dilluns 25 de maig. Se posen a la venta a partir de les 10 del matí en la web del Sestopa i en la web 125.iberdrola. Bueno, pues si estàs interessat, sigues d'exprimir-se, que segur que s'esgoten.
1: Blu Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

curiosidad un poco en la biografía de Efecto Pasillo. Es que me mensetat esta última hora del Semper Sem Peticions de Wii. Bona vesprada a tots, que el matí ja està passat i superat. De 7 minuts sobre la una. Visitem la llista perquè per ahí tenim a Mateo. Es que demà amb Alfred García.

0: en bona companyia, que anem a estar en els pròxims minuts amb autobusos Chambritos. I vos recorde el seu telèfon, apunta 696 930 910. Ara ja saps com pots llogar un dels seus autobusos si és que estàs organitzant un viatge, una excursió. Si sou molts per a un event, viatgeu tots junts i de manera segura amb autobusos Chambritos.
1: Novedad, novedad.
0: I són ells, autobusos Chambritos, que porten la novetat del dia. Ve a Mamaral. No quiero más canciones tristes.

com aquest de contagi a veritat este ritme. Pues vinga, un poquet de calma perquè aplega Pablo Alborán. Aplega des de la llista, m'esté algo de mi.

Ed Sheeran, sonava per ací amb l'èxit Assisam. I així és com anem a començar a tancar aquestes 100% peticions. Només es queden 8 minuts per alcançar les dues. Ja sabeu que en seguida se passa per ací Àlex Elfa amb una nova edició del Tendido Pop. Desitjar-vos que acabeu de tindre bon dia. Feliç vesprada, fins demà. Salutacions de Jessica Mesa. Stevie Wonder i este I just call to say I love you.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blur.

0: estaba Aitana con su 6 de febrero.
1: Solo quiero alegrar tu jueves con la mejor música. Del Reino Show.
2: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUB, com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
4: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la.
3: Viure-la.

0: Este fin de cambia de plan.
1: Tardeo en la terraza de Ríoscar.
0: Copas, amigos y el mejor ambiente.
1: Y cuando cae el sol,
0: empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Ríoscar Eventos Alberic.
1: Te esperamos. Vamos a jugar el
2: sol. Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
3: La mejor variedad de éxitos.
4: La mejor variedad de éxitos.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.
4: Blu Radio.
5: Blu Radio. 90.2 y Blu Radio FM.

0: son rubia.
1: Blu Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blu, la señal que conecta tu mundo.
2: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: ¿Quién es?
4: El momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
5: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
5: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
5: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
5: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
3: viure-la
5: i compartir-la.
6: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.
7: No és solo música, és la millor música.

amics i amigues, benvinguts, estem així de nou, un nou programa. Ja sabeu, Connected to Selected Music en Blue Radio. Ens podeu escoltar cada dijous de 22 a 23 hores, eh? Cada dijous, així, en la millor emissora del món. També ho podeu fer a part de la nostra freqüència 92.2 de la FM, o podeu fer per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Així que ja ho saps, anota-ho, anota aquesta data, aquesta hora, perquè tots els dijous estem així per a gaudir de la millor música electrònica, techno, tech house, deep, bueno, tota la varietat de la música electrònica, eh? Així que vinga, que t'esperem tots els dijous. Bueno, t'esperé jo, Pablo Grimalto, amb la millor música.

comencem, comencem ja en res, en apenes uns 30 segons, comencem el programa d'avui. Ja sabeu que estic centrat en realitzar una sessió i vaig estar centrat únicament en realitzar una sessió per a tots i totes vosaltres. Així que vinga, anem a gaudir del programa d'avui.

0: Bueno, ara sí que sí, comencem. Això és Connected to Selected Music i t'està parlant Pablo Grimaltos. L'emissora que estàs escoltant.
1: Pensando Pablo Grimaltos. Connected to Selected Music.
0: Blue Radio FM. En la 90.2 de la FM i també es pot escoltar en www.blueradiofm.com.

0: Bé, amics, amigues, doncs està així, apleguem en la sessió d'aquest dijous, aquest nou programa Connected to Selected Music. Ja sabeu, recordar, cada dijous de 22 a 23 hores en la millor emissora del món, en la 90.2 de l'FM o en www.bluradiofm.es, en la nostra emissora Blu Radio, Connected to Selected Music. Jo, Pablo Grimatos, vos espero la setmana que ve, de 22 a 23 hores. I no falteu, perquè vos espero amb els braços oberts i els pàmpols ben oberts per a gaudir de la millor música electrònica. Vinga, fins la setmana que ve, guapa, guapotes. Adeu, adeu, un abraç enorme. Gaudiu moltíssim del cap de setmana. Adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimatos.

0: amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores. One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
1: Comienza Sindicato del Vinilo. Los clásicos del house y del dance en una sola sesión. En cabina, Quique Vallés.